0: se adapta a ti.
1: Onda Cero Marina Baixa.
2: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
3: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
2: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca, cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fos una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurà de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
3: Paisatge al plat.
2: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantindre viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una manera.

0: décimo a 6 minutos de la cabeza de carrera, de, en este caso, del líder, del todavía líder, el portugués Alfonso Lario.
1: ¿Has hecho más números, Adri? Gil, ¿has hecho más números? Está en ello, está con el abaco. Gracias, Javi, un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, chao.
2: Onda Cero, Marina Baixa.
3: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de a poqueta nit. Vol dir quan el dia es va apagant, quan la vesprada dona pas a la nit, de manera suau, sense pressa. A poqueta nit eixim, a poqueta nit refresca, a poqueta nit tot es veu diferent. No és una hora exacta, no es pot marcar en un rellotge, és una sensació. És aquest moment en què la llum canvia, l'aire es torna més fresc i el soroll baixa sense que ningú ho diga. Pot ser per això ens agrada tant dir-ho així, perquè hi ha coses que no necessiten pressa. Hi ha moments que no arriben de colp, arriben a poqueta nit.